0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 22 de junio de 2026. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641-38-67-68 o intervenir en directo. Podéis llamar a este teléfono, el 641-38-67-68. También visitar nuestras redes sociales de CGT Bus o de la gente rosquera. Y bueno, temas que tenemos hoy por aquí. Hay muchas dudas sobre cómo reclamar los festivos trabajados, qué es lo que nos corresponde. También tenemos que hablar de la negociación del convenio. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos aquí al compañero Jordi Ballester. Buenas tardes, Jordi.
1: Hola, buena tarde.
0: Tenemos también a Óscar Mellado. Buena tarde.
2: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Ya os aviso que tenemos el estudio hoy bastante lleno, ¿eh? Tenemos también a David Llobet. Llobet, por ahí.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y a Jordi Andrés, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes y, a Tom.
0: Hola, buenas tardes. Y Isaac Bonet, hola.
5: Buenas tardes a Tom.
0: Y a Francesco, ¿cómo no? Bueno, espera, Francesco, que
6: espera,
0: te...
6: buenas tardes.
0: Ahora
6: sí que me escoltas. Sí.
0: Bueno, y entonces, pues nada, yo soy José Manuel Fernández y aquí empieza un nuevo programa de Radio Rosco. Hoy nos ha venido a ver el Feliu Madaula, que es el vicepresidente del Observatorio Ciutadà contra la Corrupción. Bueno, nos interesábamos que vingués a explicarnos qué es l'Observatori. I per què es va fer en aquest moment. Bona tarda.
7: Hola, bona
0: Feliu.
7: Tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Bona tarda. Doncs res, sabem això, que existeix l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que és una entitat que agrupa més de 70 organitzacions i estan compromeses contra a lluitar contra la corrupció i a favor de la transparència. Per què es va crear aquest observatori?
7: Sí, lo de les 70 entitats que s'han adherit al Pacte Social contra la Corrupció. Això del pacte va ser signat per un seguit d'entitats, també les forces polítiques parlamentàries que van voler, no totes, i es va fer el 2015. Ara, l'any passat, vam celebrar el 10è aniversari. Hi havia una sèrie de mesures a implementar. Una d'elles era crear un observatori per fer el seguiment dels acords que contemplava, les mesures que contemplava el Pacte Social, i aquest observatori es va crear formalment l'any 2021. No totes les entitats del Pacte Social formen part de l'observatori. L'observatori s'hi pot formar part com a entitat, a la qual us convidem també a formar-hi part, hi ha sindicats, i també persones a nivell individual. Aquest observatori intenta doncs vetllar perquè els acords que es prenen doncs es duguin a terme, perquè és molt fàcil fer pactes i escriure sobre el paper, però llavors la implementació resulta que no es du a terme. Nosaltres, amb el 10è aniversari i a través d'un estudi que es va fer doncs per part de persones de ciències polítiques i socials, es va demostrar que la majoria de les mesures no havien avançat, no s'havien fet, tot i que moltes d'elles estaven possibilitats que l'administració catalana, bé sigui el govern o el Parlament, les duguessin a terme, però no s'estan doncs desenvolupant. Llavors, aquest observatori ha fet una eina que en diem cimeres contra les causes estructurals de la corrupció, que la primera va ser el 2020, s'ha fet cada dos anys, i en aquestes cimeres, en pla d'igualtat, ens reunim les forces parlamentàries adherides al pacte, les entitats adherides al pacte i els òrgans de control que hi ha a Catalunya, la Sindicatura de Greuges, de Comptes, la Fiscalia Anticorrupció, l'Agència Tributària Catalana, l'Oficina Antifrau i l'Oficina de Protecció de Dades. Tots aquests organismes, més les entitats i més les forces parlamentàries, adopten un seguit d'acords després d'un procés participatiu en què tothom pot donar les seves propostes i es valoren i es prioritzen. Aquesta última, que es va fer l'any passat, el 2025, es van adoptar 11 acords o mesures. A cap d'un any fem un estat de comptes i, a més, s'ha fet una presentació en l'oficina, en el Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Afers Institucionals, i, malauradament, de les 11 mesures, només n'hi ha una de complerta, i l'han fet la Comissió de Seguiment i Impuls dels acords de la Cimera, que són les entitats cíviques. No ho han fet les forces parlamentàries, no ho ha fet el govern de la Generalitat. Per tant, ens trobem a trobar que després de 10 anys i després de 3 cimeres, els acords que es prenen no els estan adoptant. No tenen prioritat per les forces polítiques, ni pel Parlament, ni pel govern de Catalunya.
0: Molt bé. Llavors, diguem, per sobretot el sentit que té aquest programa, que ens dediquem als problemes socials i principalment als laborals de la nostra empresa de TMB. En aquest cas, sota el meu punt de vista, la corrupció sempre afecta a tota la gent treballadora, perquè tot el que s'escapa per una banda són coses que o serveis que deixen de poder aprofitar les persones, la ciutadania en general. Llavors, clar, això pot ser en una nostra empresa o en qualsevol altra empresa, doncs pot haver-hi corrupció en els processos de selecció de personal, les promocions internes, pot afectar el futur laboral de les persones, en les percepcions o drets que puguin tenir també, perquè evidentment si hi ha diners que s'escapen per una banda no arribaran al seu lloc. Llavors, en aquest aspecte, si una persona treballadora de qualsevol administració, o no treballadora, ciutadana en general d'una administració o d'una empresa pública, si detecta alguna irregularitat, clar, aquestes persones potser no tenen confiança a la seva empresa o a l'administració on han detectat aquesta irregularitat i no s'atreveixen a denunciar. L'Observatori, en aquest cas, podrien ajudar-li a encaminar per on podia evidenciar o denunciar aquesta situació?
7: Sí, nosaltres un dels objectius de l'Observatori és assessorar i acompanyar en casos de corrupció, però no podem particularment atendre els casos denunciats perquè no tenim estructura en aquests moments. Uh-huh. Sí que els podem assessorar dient doncs, a quin lloc poden anar, perquè sí és cert que els canals interns de denúncia no tenen la confiança del personal perquè s'estan rebent represàlies per part de les persones que denuncien. I això, la llei, tot i que preveu que hi ha d'haver-hi un suport jurídic i un suport psicològic, la persona que denuncia acaba normalment bastant fotuda. Llavors, nosaltres sí que podem intentar dir quins són els passos que es poden fer. Sobretot, abans de denunciar, cal doncs, tenir clar doncs, tot el circuit, i amb això estem demanant a l'Oficina Antifrau que es faci un organigrama o un diagrama de quins són els passos a seguir, que no està del tot fet, però sí que intentem acompanyar i recomanar què poden fer. En aquests casos, doncs, és important que la persona sigui conscient de quin risc té i nosaltres aconsellem de fer-ho col·lectivament, és a dir, que en el cas d'un sindicat és interessant la possibilitat de posar les denúncies de forma col·lectiva, perquè la repressió pot ser menor, no? I la llei encara no té les mesures cautelars per evitar les represàlies.
0: Sí, perquè és important això, no? Que quan una persona ha vist o ha detectat una irregularitat i té pensat denunciar, saber quina repercussió tindrà a la seva vida després, perquè és un camí molt llarg i pot patir moltes represàlies. Llavors, en el teu cas, perquè totes les persones quan s'atreveixen a final donar la passa per denunciar o per començar a fer una activitat contra la corrupció a la seva vida, sempre hi ha aquella espurna, aquell detonant que fa que aquesta persona decideixi donar aquesta passa. En el teu cas, recordes o tens clar quin va ser?
7: Bé, nosaltres ja havíem estat treballant amb el que en dèiem Parlament Ciutadà, que volíem parlar des de la ciutadania, i el que intentem és crear eines de cocreació que sigui doncs, els agents implicats en un tema que participin a l'hora de prendre les decisions i de fer coses. A partir d'aquest Parlament Ciutadà doncs, va sortir el Pacte Social contra la Corrupció i després l'Observatori. En el meu cas particular, que soc de Sabadell, a més el 2013 va haver-hi el cas Mercuri i vam crear la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i vam presentar-nos com a acusació popular en el cas Mercuri. I gràcies a això hem tingut accés a tot el procediment judicial i estem presents en cada una de les peces que s'estan encara judicialitzant.
1: Sí, bona tarda, Feliu. Una coseta que els oients els aniria bé saber, perquè quan parlem de corrupció, en primera instància, el que tothom li ve la mà al cap és quan un posa mà a la caixa i es queda uns diners per un mateix. La corrupció és algo molt més ampli. Ens podries més o menys posar alguns exemples perquè es vegi el ventall de lo que és una corrupció? És a dir, entenc que hi ha el que és el tràfic d'influències, és a dir, endollar persones en certs càrrecs, a l'ús de donar contractes a dit mitjançant licitacions o contractes menors a persones afins o beneficiar tercers, diguem-ne, és algo molt més ampli, no? Vull dir, crec que s'ha de fer consciència perquè molta gent potser no té clar ben bé què és corrupció, no?, en les entitats públiques.
7: Bé, corrupció vol dir corrompre, i corrompre és alterar les condicions, induir a obrar il·legítimament afavorint a unes persones.

0: estem fent precisament un mapa de la corrupció de Catalunya, en el qual, doncs, agafant totes les sentències que hi ha en aquests casos del Codi Penal, que malversació, tràfic d'influències, enxufar les persones, contractació pública, que hi ha hagut, doncs, males praxis, tot això, doncs, ens donarà un resultat de quins casos de corrupció hi ha. S'han recollit més de 200 casos i estem intentant, doncs, posar una mica d'ordre en tot això.
1: Val. Llavors també comentaves que dels 11 punts, dels 11 acords que s'havien d'arribar per tal de buscar les millores de cara a en el pacte aquest de la corrupció, només se'n va fer una. Llavors entenc que des del punt de vista de les forces polítiques hi ha l'assignatura pendent de diguem-ne, de posar-se les piles, és a dir, de tenir peny de consciència i ser els primers en donar exemple, no? Entenc que els partits polítics, no? Diguem-ne, els partits polítics haurien de ser els primers, ja no com a partits, sinó com a representants dels ciutadans, que haurien de promoure que les institucions clarament tinguin tots els mecanismes per garantir no només de facto amb codis ètics, amb òrgans de compliment, etc., sinó que realment hi hagin mecanismes d'auditoria independents que verifiquin que realment funcionen correctament.
0: Sí, estic d'acord. El que primer que han de fer és complir amb els compromisos que prenen. I, en principi, doncs, nosaltres els anem recordant, doncs, periòdicament el que no s'està fent i que ells han acordat fer. També cal avançar cap a la cultura de la integritat, és a dir, no es tracta de dir que tot es fa malament, perquè, doncs, hi ha casos que es denuncien i que han sortit gràcies a aquests organismes de control i gràcies a perquè, doncs, hi ha un sistema que ens agrada més o menys, però que hi ha vegades que funciona i permet, doncs, treure a la llum casos de corrupció, però també hi ha molts casos que no s'estan estudiant o analitzant i cal, doncs, avançar amb això. I els partits polítics, doncs, en lloc de ser una font de confrontació i de destruir a l'altre, han d'intentar buscar el bé comú i resoldre les necessitats de la població i no anar a buscar el benefici de part, sinó a buscar un bé comú que no sempre s'està duent a terme.
2: Molt bé, doncs des d'aquí fem una crida a que tots aquests canals que ha de denúncia per aquests casos de corrupció siguin eficaços, perquè el que fa aquesta, la manera d'actuar d'aquests canals és que al final es creï una impunitat o una percepció d'impunitat de les entitats o de les administracions que fan aquestes irregularitats. No sé si vols afegir alguna cosa més.
0: Bé, nosaltres estem intentant ara fer una carta oberta a totes les entitats que hem dit abans, les més de 70 que van signar el Pacte Social contra la Corrupció, per reformular una mica aquest pacte, perquè veiem que l'experiència, doncs, els acords que es van prendre no s'estan duent a terme i hem de fer un replantejament de dir, bueno, davant de la ineficàcia i la manca de resultats, què fem, no? Hem comptat amb la col·laboració de la universitat amb 4 estudiants en pràctiques que estan, doncs, treballant aquests temes i precisament ho volíem fer la presentació ara perquè ha sigut a final de curs, però sembla ser que ho deixarem pel setembre i convocarem a tothom perquè, doncs, ens emplacem a veure, doncs, què podem fer entre tots, perquè les solucions les hem de fer de forma conjunta i col·lectiva.
1: I quan parles d'adhesió, a part de les entitats o les persones individuals rellevants que vulguin adherir-se, ens públics també es poden adherir?
0: No.
1: Entenc que no, perquè són part, diguem-ne, part que haurien de ser controlades. Llavors, quin missatge des d'aquí enviaries a cada ens públic, cada tot el que és públic, per tal de que tinguin present com han de funcionar? Què és el que demanaries?
0: Nosaltres, com a observatori, l'observatori, les persones que integren l'observatori, les entitats que integren l'observatori i les persones associades a aquestes entitats, volem ser tots observadors, vull dir, els estem vigilant, que sàpiguen que

0: Amb això sí que tenim una certa constància i que no els deixarem d'estar sobre i d'anar fiscalitzant el que fan.
1: Entenc que llavors seria clau una transparència, a les pròpies pàgines de transparència, completa, no?
0: Sí, sí.
2: Bueno, aquest és un dels objectius del pacte, diguem, i de l'observació que fa l'observatori de que es compleix aquest pacte, diguem.
1: Molt bé. No?
2: Sí, molt bé, doncs moltes gràcies, Feliu. Moltes gràcies per la visita. Molt interessant tot el que ens has explicat. I ara, per posar un punt i a part, recordarem que el dia 18 ens va deixar el nostre company, l'Alberto Fontaneda, el passat dijous. I, bueno, vam estar a la cerimònia, una cerimònia molt emotiva, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, un gran company, molt bromista, i que ens feia riure molt. Bueno, posarem una cançó molt cridanera que va sonar a la seva cerimònia. No sé si és la més adequada per una cerimònia d'acomiadada, però la posarem aquí perquè sabem que li agradava molt. Que siguis molt feliç allà on estiguis, Alberto Fonta. Bueno, després us dic quina cançó és. Ara, de moment, només l'escolteu. Ja sabeu que esta canció solo la podréis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Después ya, si alguien quiere decir algo de Alberto, que aquí somos muchas personas que lo conocíamos bien, pues ya haremos algún comentario.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: Radio Contrabanda,
1: Radio Contrabanda FM.
2: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, bona tarda. Aquí comença l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, avui estem gravant a casa, així que estem encara experimentant amb una taula nova que tenim. Si sona una mica precari, no és perquè falli la taula de la ràdio, que aquesta ja l'hem abandonat, sinó que estem fent proves amb una taula nova. I bueno, avui us hem preparat un programa carregat de novetats. Feia dies que no fèiem programa així amb una mica d'agenda i novetats discogràfiques, així que avui aprofitarem. I que probablement sigui l'últim de novetats de la temporada, perquè ja el juny ja no sonaran cap programa més, el juliol farem un parell o tres, així que...
1: Sí, tenim pendent la segona part de l'especial Baixos que vam fer la setmana passada i per finalitzar, com sempre, el resum de la, bueno, els que més ens ha agradat de la temporada, així que

0: I bueno, com sempre, recordem que a part de Contrabanda FM estem sonant també doncs, a altres ràdios que fan, ens remeten al programa. Els agraïm des d'aquí, saludem tots els oients. Doncs la gent de Somrigui FM,
1: Radioactiva en Alcoi,
0: Radio Topo de Zaragoza,
1: Radio Gallinera en Val de la Gallinera,
0: Irola Irratia a Bilbao
1: i Ovejas Negras per tota la galàxia.

I vinga, anem al primer tema del programa, una cançó dels Scatolites, un clàssic, el Christine Killer, i comencem aquest programa doncs, carregat de novetat, bastant interessant.

0: Molt bé, doncs aquí, ha sonat aquest primer tema de la nit, aquesta cançó dels Scatalites, que sempre venen de gust d'escoltar. I bueno, altra banda que també ens agrada escoltar molt, els Smooth Vins, que avui els tindrem sonant de fons. I comencem amb la primera novetat del programa. Doncs ens ha sorprès les Testarudes amb el primer LP. Tenien diversos singles, un EP, i doncs acaben de publicar l'Aymara, el primer LP, que la veritat que hi ha un salt qualitatiu, jo crec, amb els temes.
1: Sona prou bé. Jo, la veritat és que he pogut escoltar el disc una vegada, un parell de vegades aquesta setmana, però sí que és veritat que sona prou bé, els temes estan molt currats, molt alegre, no? Com sempre, jo crec que transmet una mica, no?, la festa i el bon rotllo que tenen sempre els concerts, les testarudes, perdó. I la veritat és que sí, sona prou bé, i bueno, suposo que ara de cara a l'estiu estaran actuant per un munt de llocs, així que hi haurà moltes oportunitats de veure-les en directe. Van estar presentant el treball fa unes setmanes aquí al Paral·lel amb la Garruda, en aquesta banda brasileira. I aquest Aymara, editat per Buen Ritmo, crec que ja ha sortit, no? Perquè crec que la data era el 18 de juny. I bueno, hi havia una comanda que podies demanar el disc signat per la banda. No sé si encara és possible o no, però bueno, si no, ja a Buen Ritmo us podeu fer una còpia d'aquest LP del Aymara de les Testarudes.

Doncs anem a escoltar un dels temes que apareixen en aquest nou treball de les Testarudes, que a més són temes propis aquest cop, no són versions i tal, o sigui que molt bé, anem a escoltar la cançó titulada Taracea.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest tema de les testarudes anem a passar a la següent novetat, doncs el nou treball dels Smooth Beans de mà de Liquidator, titulat Sin Dudar. Que bueno, és aquest que esteu escoltant de fons. Hi ha tercer LP, primer amb canvi de cantant, sí que hi havia hagut algun single i tal, però primer treballia amb cara i ulls amb la nova cantant.
1: I bueno, la veritat és que bueno, potser nosaltres no som molt equitatius perquè és una banda que ens agrada molt aquí el programa, els Esbutins, així que potser la nostra opinió no compta molt, però bueno, ens ha agradat. La veritat és que ja havíem vist el grup amb la nova cantant, però bueno, encara no havíem pogut gaudir de cap LP grave, no? Enregistrat en la nova formació, i estem molt contents. La veritat és que sona prou bé aquestes melodies, aquests cors que tant ens agraden aquí. I sí, és segurament un dels treballs que m'assonaran en les darreres setmanes.

No, no innoven, però bueno, és que ho fan molt bé, els smooth beans. També potser fan més barreja de veus, no? La cantant, ara no recordo l'altre noi que canta també. O sigui que jo crec que han trobat com un punt mig entre la banda, la primera formació i la nova, i està molt bé. Musicalment és, bueno, no hi ha cap sorpresa, és un so smooth beans 100%, i no defrauda. Anem a escoltar un tema sencer d'aquest Sin Dudar, la cançó titulada El Efecto.

Molt bé, doncs així ha sonat aquest tema dels Smooth Beans, que bueno, seguim escoltant de fons, ha pegat fort aquest nou LP.

0: I tornem amb una banda doncs, que ara fa un any ja havien tret un single i sembla que han tornat a treure un nou single ara fa uns dies, al mes de maig, la família Torelli. Es tracta d'una col·laboració amb Roger Ribas, així com una versió d'Up que han fet, no? L'home del Dab. No sabem si és com un avançament d'alguna cosa una mica més grossa o no, un single només.
1: Sí, perquè darrerament ens sorprenen així la família Torelli, que treuen aquests singles així sense massa informació. Hem estat intentant investigar una mica, però no tenim molta més informació que compartir amb vosaltres. Però bueno, sempre contents de presentar temes d'aquesta banda que ens agrada. I a més, bueno, aquesta col·laboració amb el Roger Ribas, tot un referent de les tecles d'aquí a l'escena. Així que bueno, a veure què us sembla aquest tema.

0: Molt bé, doncs aquí seguim. Esteu escoltant l'Escarlata O'Hara al 91.4 a l'FM, Contrabanda. Avui fent un programa de novetats que feia dies que no en podíem fer. I seguim amb un altre... És un single, en aquest cas, un avançament del que serà el nou treball de la gent dels Northeast Ska Jazz Orchestra. I la veritat és que han tornat com els seus clàssics i ens ha agradat molt.
1: Sí, prometen que és un altre band en el que tornen als orígens de la banda, aquesta Big Band, en el que recitaran uns quants estàndards de jazz, però bueno, sempre amb aquest toque jamaicà, no, dels jazz que posen. I bueno, la veritat és que nosaltres encantats, perquè sí que estava, ens agradava el salt de rir, no? Aquesta fase que hem tingut una mica experimental, podríem dir, no? Que hi havia temes molt, molt guapos, però bueno, ens agrada més. Nosaltres, bueno, ja sabeu que som més clàssics, tirem sempre pel mateix. I així que, bueno, molt contents que tornen al redil, aquest del Northeast. De moment aquest single, i suposo que en breu, en poques setmanes, tindrem el LP ja per aquí.
0: Que bueno, si ho hem dit, que és un single que... L'avançament del nou treball que l'edita Brixton. I bueno, és un estàndard de jazz, el Whatever Lola Wants, doncs reinterpretat pels Northeast Ska Jazz Orchestra.

0: Bé, doncs seguim després d'escoltar aquest tema dels italians Narcisses Caixas Orquestra. Seguim amb un tema que, bueno, un single que publica la Panxita ja fa uns dies, el passat 8 de maig. Es tracta d'un single de on apareix en Paranoia i el Solat Ventures, sona molt bé. Tot el que fan.
1: Sí, tot el que fan els seus altenses aquí ens mola molt, i a més la veu de l'Amparo, pues, una bofa ron, així que una bona barreja. A veure que, si us agrada.
0: Anem a escoltar el single aquest, que es titula La Verdad.

0: Molt bé, després d'escoltar aquest single d'en Paranoia que han gravat amb la Panxita Records, amb la gent del Soul Adventurers, seguim amb més temes de la Panxita Records. Anava a dir novetat, però aquest s'havia quedat una mica al tintero, l'hem rescatat, és un tema que vam publicar a principis d'any, però bueno, havíem anat arrossegant i avui aprofitem i el posem, doncs, a un tema que va treure la gent dels Roof Bandits amb la Panxita Records. N'hi ha un altre més nou també que han fet amb els Soul Adventurers.
1: Sí, ho deixem d'aquí a 6 mesos o així, no?
0: Sí, per la tornada a l'estiu el posarem.

Doncs res, anem a escoltar aquest single dels Roof Bandits, doncs aquesta banda que no para de treure temes, la veritat que estan força actius, i escoltem aquest Venus dels Roof Bandits.

0: última novetat, és un invento, no?, una mica?
1: Sí, bueno, aquestes coses que fan ara, no? Bueno, no ho sé. A veure, posarem perquè és el gran Antonelis i tot el que tingui que veure amb aquesta llegenda ens agrada. Però sí, és com han rescatat unes gravacions antigues, han fet com una mica d'enginyeria de so i amb la veu, per retocar la veu i tal, després han regravat les bases i els temes instrumentals i, bueno, doncs han tret de la màniga un nou àlbum d'Antonelis, que, bueno, amb moltes pinces, no?, jo crec.
0: Sí. Jo crec que han intentat imitar el que fa últimament Liquidator, però amb una mica menys de gràcia. I té un so bastant curiós, però, bueno, com que Antonelis ens agrada molt, escoltarem aquest pòstumus àlbum, doncs aquesta reinterpretació dels temes d'Antonelis amb la veu original. I anem a escoltar un tema, el Love Again d'Antonelis.

0: Bueno, com veieu, doncs un disc bastant experimental en el que el Rocksteady, pel que fa al Rocksteady. I res, despedim ja el programa fins al proper programa d'aquí 15 dies. Ho farem amb un tema dels Agrolites que han estat tocant per Barcelona recentment.
1: I res. Esperem que us hagi agradat el programa. Fins la propera. Salut.
0: Vinga, salut.

0: Tu, tio, però què el fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i imant, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calibres,

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi del Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats

y al bolero parleuam satanás. A clave, sonero mayor, eclipse total. To funky pro salsero, mami, estic pa atrás. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Plou al banc de la farga i surten els llimacs. Balada amarga en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Viet Cong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar i amb això

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.
1: Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
2: On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
3: Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas.
4: Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
5: Ils ont créé une guerre économique.
1: C'est un seul et même système.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari
5: i voto en la porta
4: i voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.